0: Ocla. Bufa vent fluix de llevant amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
1: Hores d'ara tenim 22 graus a Palma i Formentera, 20 a Eivissa i Maó. I volem també conèixer com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable és un accident entre diversos vehicles a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, on trobaran el carril dret ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent del punt i retencions que, juntament amb les habituals d'aquestes hores, arriben pel moment fins a l'altura de Vinsalem. També feia retencions a la mateixa autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Sant Castelló i en incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura trobaran les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setoble en sentit Andratx. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està per un moment. Molt bon dia.
1: La Comissió de Transparència del Consell de Mallorca se reuneix avui hora baixa en una sessió extraordinària d'urgència per tractar el cas Bestard. Se presentaran les conclusions dels informes elaborats pel suposadament ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident segon i conseller insular de Medi Natural, Pedro Bestard. L'oposició, recorden que ha demanat el cessament de Bestard per l'incompliment del codi ètic, entenen que el vicepresident hauria fet un ús abusiu i injustificable dels recursos públics. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha dit en reiterades ocasions que esperaria conèixer el contingut dels informes per prendre qualsevol tipus de decisió sobre el futur del vicepresident. I més qüestions. El govern anuncia restriccions de trànsit a la Serra de Tramuntana en les dates de l'eclipsi per garantir-ne la seguretat. Un dia on es preveu una pressió humana de més d'un 1.600.000 persones a Mallorca amb un de 9% més de reserves pel dia 12 d'agost. La presidenta del govern assegura ahir durant el darrer ple del Parlament que les restriccions seran per seguretat, però que es guiaran per les recomanacions dels tècnics. Escoltam la presidenta Proens.
3: I els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
1: Això passava dins el Parlament i, mentrestant, a les portes... Prop de 200 educadores de 0 a 3 anys de 120 centres educatius es concentraren davant la cambra. Més tard foren unes 500 les que se mobilitzaren des de Cort fins a la plaça d'Espanya per reclamar un conveni autonòmic que asseguri igualtat de condicions a totes les treballadores de les illes. Escoltam Sandra Serra, de l'Estei.
4: Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 0 a 3, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen. A més, hi ha l'exemple del conveni insular de Menorca.
1: I qui inicia avui una vaga de 24 hores és el Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma. S'ha iniciat aquesta passada mitjanit després que l'acte de mediació celebrat al Tamit finalitzat sense acord. Entre les reivindicacions de la plantilla se troben la consolidació de les jornades de treball, el respecte als descansos legals o una planificació transparent dels torns. També avui, tercera jornada de vaga dels metges. Només ahir se cancel·laren 90 intervencions quirúrgiques, 1.881 cites a les Balears, segons les dades de l'Ipsalut. I els successos, l'albirament d'un dron en els voltants de l'aeroport d'Eivissa obligà ahir a paralitzar les operacions de manera temporal i a desviar-ne 4, o el vehicle aeri no tripulat fou detectat prop de les instal·lacions aeroportuàries. I els esports, setmana clau per al Mallorca, on és previst que s'anunciïn les primeres sortides dels jugadors. Les operacions més avançades serien les de Muriqui i Pablo Maffeo. A més, alguns mitjans esportius apunten que Luis Carrión és el nom triat per Pablo Ortiz, el director esportiu del club, per substituir Martín de Michelis com a entrenador per a la pròxima temporada. Així, amb el Mallorca arribam a les 7 i mig, ho deixem aquí, tornem amb més informació de les Balears en 15 minuts. Fins després, bon dia.
5: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
6: Les mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
5: El gobierno evita responder sobre si ha mantenido contactos con José Luis Rodríguez Zapatero desde que hace un mes trascendió su imputación por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias. El expresidente del gobierno está citado a las 9 hoy en la Audiencia Nacional y es a la misma hora a la que Pedro Sánchez se va a someter a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Lo previsible es que Sánchez mantenga el apoyo a Zapatero. Lara Hermoso, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Ni la tasación de las joyas incautadas en el despacho de Zapatero en 1.300.000 euros, ni la decisión del juez Calama de abrir una pieza separada para investigar su origen y si están convenientemente declaradas a Hacienda cambian el paso del Ejecutivo. El Masaiz es la ministra portavoz.
8: A respetar el procedimiento del

0: dotacionals. Mercedes Celeste és la portaveu de l'equip de govern.
1: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals.
2: Quatre pasteres amb 97 persones a bord interceptades les darreres hores.
0: A la darrera, avui de matí, a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat a 23 persones en la línia de costa a la zona d'Esmitjón. Delegació del govern també ha comunicat avui l'arribada de 3 persones més ahir a l'arxipèlag de Cabrera.
2: I en els esports?
0: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb el Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
3: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, yo, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos.
2: I moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 34 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el temps estable amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 35 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. A les Illes Pitiüses, cel variable amb clars i núvols, amb possibles tempestes o precipitacions febles. No es descarten també fang amb aquestes precipitacions a causa del pols en suspensió. A la resta, més sol i cel poc ennuvolat o clar, però amb boires al matí. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Eivissa, 18 a Palma i 17 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Ara arriba Punt de Fuga amb Paula Bendito.
5: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
6: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional a les Illes Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui parlem d'un projecte que uneix salut mental i teatre. Fa més de 20 anys que la Fundació Estel del Llevant compta amb una companyia teatral. La setmana que ve estrenen una obra al Teatre de Manacor i avui venen a presentar-la als nostres estudis. També parlarem de ciència i d'uns xips marca de la UIB per implantar intel·ligència artificial en dispositius. I com cada dimecres, acabarem amb bones notícies. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Comencem.
5: A Punt de Fuga, parlam de salut mental.
6: Estepa Teatres, la companyia teatral d'Estel de Llevant, una fundació que acompanya persones amb diagnòstics de salut mental. Un projecte que demostra que les arts escèniques poden ser un espai de participació i construcció col·lectiva. La companyia intenta generar amb les seves obres nous relats sobre salut mental, allunyats d'estereotips i centrats en les capacitats. Avui ens visiten perquè estrenen a Mallorca la seva nova obra, Les Assembleistes. En concret, serà a Manacor dijous que ve, amb dues funcions programades durant l'hora baixa. Per parlar-ne, ens visita gairebé la meitat de la companyia. Tenim aquí els nostres estudis Maria Antònia Zamora i Miquel Perelló, que són participants d'Estel de Llevant i integrants d'aquesta companyia. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Dani Ginebroza, director d'aquesta companyia. No sé si ho he dit bé.
8: Sí, perfecte.
6: Perfecte. Bon, Carme Serrano, integradora social, bon dia.
9: Bon dia.
6: I Bernabé Bogliacini, psicòloga, que també forma part de... Formeu les dues també part d'aquesta companyia.
9: Hola.
6: Bon dia. Per començar, volem conèixer un poc més sobre aquest projecte que uneix salut mental i teatre. La companyia Estepa Teatre va néixer el 2002 i ja està completament consolidada, entenc.
9: Sí. Sí, va néixer, com tu has dit molt bé, en el 2002 i va néixer com un petit projecte de voluntariat i aquí hem arribat, avui en dia, amb una llarga trajectòria darrere.
7: Qui participa? Quantes persones?

0: në sow?
1: Attualmente som 12 ir director 13 integrants i aquí participen, bueno, pues voluntaris, familiars i persones participants de l'associació.
0: A cada quant feis una obra nova?
2: Una estrenamos una al año. Trabajamos en ella durante el invierno y ahora es hora de estrenar.
0: Vosaltres, Maria Antònia, Miquel, fa molt que hi participeu?
3: Jo, aquesta és la meva quarta obra.
0: I tu, Miquel?
4: Jo, enguany, és la primera obra que faig.
0: I de... Bueno, ja l'heu estrenat a Barcelona, no, aquesta obra, però preparat per l'estrena dijous que ve a Mallorca de la teva primera obra?
4: Sí, preparat i amb il·lusió.
0: Estrena a Mallorca, ho dèiem, de les assembleistes, dijous que ve, després de passar per l'altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental de Barcelona, ho dèiem també, una de les principals cites culturals que uneixen arts escèniques, inclusió i salut mental. Ens explicau un poc d'acabar aquesta obra. És una adaptació d'un text de teatre clàssic d'Aristòfanes? Tenim el director, que ens pot explicar molt bé en què consisteix aquesta obra.
5: Bueno, aquesta peça és una comèdia que se va fer a final del segle IV abans de Crist, i és una peça que està xerrant perquè a l'antiga Atenes tenien una situació política molt complicada, i Aristòfanes proposava un canvi. I la peça comença en aquest moment i se produeix un cop d'estat per dones que comencen a governar l'antiga Atenes i canvien completament les lleis. I és un poc com aquestes dones estableixen noves normes, noves lleis, i els homes s'han d'adaptar a aquesta proposta. I no podem desvetllar ja res més.
0: Qui vulgui saber més ja sap on ha d'anar dijous que ve. Vale, i tots teniu personatges. A qui interpretau cada un de vosaltres?
2: Jo interpreto en un moment un joven, soy también algo del coro.
1: Jo sóc Praxàgora, bueno, un poquet aquesta persona, dona, que inicia la lluita.
3: Jo sóc participant d'Escoro i després som la dona Bea.
4: I jo som un veí de sobre i també participo en Escoro.
0: Sempre acudiu a la comèdia clàssica per fer una obra cada any, no? Més o manco. No sempre són teatre clàssic.
1: No. Durant tots aquests anys hem tingut diferents gèneres d'obres. A vegades s'han escrit aposta per Estepa i hem xerrat de temàtiques com pot ser la salut mental, i en moltes altres ocasions sí, hem agafat un gran clàssic, o també hem escrit entre tots el que volíem contar i el que volíem representar damunt l'escenari. Moltes vegades hem fet aquesta feina col·lectiva.
0: En aquest cas sí que és un text clàssic. Per què heu triat aquesta obra en concret?
5: Bueno, en realitat és un text clàssic, però que hem adaptat nosaltres. Està adaptat per els nostres desitjos, perquè en realitat no és un text amb les paraules clàssiques, sinó està més adaptat per nosaltres. Per què aquest text? Bueno, perquè xerrant tots vam acordar que una comèdia era una cosa molt interessant per fer aquest any, i vam començar la recerca, jo vaig fer un playoff de peces que tenia, i aquesta me va tocar una part especial, perquè vaig veure un vídeo d'un nen que explicava, és un nen italià, li estaven demanant de la situació política actual. I ell explicava que si les dones tinguessin el govern no hi hauria guerres, perquè una mare mai enviaria el seu fill a una guerra a lluitar. I jo ja havia llegit la peça, estava entre les meves preferides, i quan vaig veure aquest vídeo hi ha una part que xerra d'això, a la peça d'Aristòfanes, que estem xerrant ja de fa molt de temps, però ja xerrava d'aquestes coses, i vas dir, buah, ja la tenim. I és el que hem fet.
0: I quina adaptació heu fet per parlar d'això, no? D'inclusió, de salut mental, tot el que comentàvem.
2: No se habla especialmente de salud mental. Hemos agregado se ha agregado la perspectiva de género, ¿no? Que tiene el que las donas tomen el poder. También se ha tratado de de tomar la temática de que las mujeres mayores sean vistas de otro, de otra manera, ¿no? Y esto también se ha agregado.
1: Sí, jo crec que aquest, en aquesta ocasió no hem apostat per xerrar de salut mental, sinó per fer altres coses distintes, també de caire actual, encara que fa molts anys que està escrita, però que avui en dia és perfectament actual.
0: I en què se posa més l'accent, no? En aquesta perspectiva de gènere, hi ha altres temes que se puguin tractar amb una obra clàssica? Bé, un poc de...
1: Repassant un poc el sabre, no?
0: Sí. Crec...
5: Bueno, està, evidentment, una situació política, un govern d'homos que ha anat tot molt malament, una situació, ara tenim molta tensió política, se podria adaptar perfectament per la situació actual. Després, unes dones que fan una proposta, com s'organitzen, també com vivien les dones a l'antiga Grècia, que no és el mateix que com estan ara, com la resposta dels homos. Això és interessant, quan els hi lleven el poder. Què poden fer? Com han d'actuar? Com poden actuar? Quines són les restriccions? Després també la situació de l'edadisme, com les dones velles també tenen un poder i a més se potencia en aquesta situació. I, bueno, finalment també és una... Jo crec que és un... El més interessant d'aquesta peça és que és una feina de grup, tant d'un grup d'actors i actrius com un grup a una societat. S'estan unint i estan intentant reivindicar un canvi.
0: I aquesta part de reivindicació, no?, a l'hora de triar, però també el projecte en si consisteix en fer comunitat entre tots vosaltres, no? Per què és important aquest projecte, aquesta activitat? Els beneficis que té.
1: Bé, jo crec que fer comunitat sempre és interessant i molt important, no? Poder oferir cultura a la teva comunitat, poder mostrar un producte de qualitat a la teva comunitat i tenir recolzament d'ella, no? Que en aquest cas mos vendran a veure en el Teatre de Manacor dia 25. És molt guapo poder veure que formes part de la teva comunitat i que... damunt l'escenari hi poses en joc moltes coses que moltes vegades no imaginaves que algú de nosaltres pogués aportar.
0: Com que?
1: Damunt l'escenari elimines estigmes, elimines etiquetes, surten a la llum coses que moltes vegades s'han volgut tenir a les fosques, per exemple, no? I és molt guapo veure com un espai com el teatre transforma persones, conta històries, posa emocions damunt l'escenari i la societat és partícip d'això i la teva comunitat respon a això, no? Jo crec que ja tenim com un públic molt, molt fidel i de cada vegada tenim més gent que ens coneix, clar que sí. I, bueno, crec que és molt guapo, això, no?
0: És catàrquic, no? Sí. Alliberador,
1: sí, sí.
0: A participar. Dins la fundació, una pregunta per vosaltres, Miquel, Maria Antònia. Entenc que hi ha altres projectes, altres activitats. No sé per què vosaltres vareu optar per apuntar-vos o participar en aquesta companyia de teatre.
3: Bueno, jo vaig anar a veure una obra de teatre, ara fa 4 anys. Quan vaig sortir, vaig dir a Carme... L'any que ve, la primera puntada, jo.
0: Quina era l'obra de l'any passat?
3: De l'any passat, no, fa 4 anys.
0: Fa 4 anys, perdona, sí.
1: Uau, no la recordo ara.
3: Jo tampoc.
0: Tenim, bé, ja.
1: Tenim un do.
3: Tenim un do.
0: Tenim un do.
3: I com més, com els mesos anaven passant, més a gust me trobava. Sempre... he procurat estar allà.
0: I les primeres experiències damunt un escenari, què tal?
3: Molt nerviosa. Davant de tot, jo soc molt nerviosa. Però amb entrar damunt l'escenari, si me sé bé el paper...
0: Ho disfrutes moltíssim.
3: El disfrut a tope.
0: Després, sí, l'adrenalina, no?, després de sortir d'un escenari, és increïble. Tu, Miquel, És la teva primera obra, ens has dit. No sé per què vares decidir apuntar-te en aquest projecte, a Estepa Teatre.
4: Sí, jo, és la primera obra, com heu dit, i m'ho van proposar, en Carme m'ho va proposar, i jo me feia ganes fer-ho perquè mai havia estat damunt un escenari, diguem, tot sol. Havia fet altres coses, però en grup, però tot sol, així quan... I era un repte meu, i la veritat que he passat gust de fer-ho.
0: Aquesta, lo de Barcelona, va ser el teu debut? Va ser la primera vegada que te posaves d'un escenari?
4: Sí, sí, va ser.
0: El teu debut com a actor?
4: I troc que va anar molt bé. Sí. La obra per jo va sortir molt bé. Mm-hmm.
0: I què tal, ara? Ja només queda una setmana per estrenar. Com van els nervis? Tenim aquí el director, m'es pot dir... Encara s'han de fer ajustos o està tot a punt? Com va tot això?
5: Sempre s'han de fer ajustos, sempre. Però bueno, ja el que xerràvem ahir, que tenim la partitura, ara un poc de melodia, hem de fer que soni molt bé i que la gent s'ho passi molt bé, i també que els actors, actrius, puguin mostrar damunt l'escenari la feina que han fet, les capacitats, les habilitats que tenen, perquè les tenen, i que puguin disfrutar molt de contar aquesta història.
0: En el vostre cas, també, que no vos he demanat, clar, vosaltres feis feina com a psicòloga, integradora social, però també vos heu apuntat en aquesta aventura, no?, de fer teatre. No sé si abans no havíeu fet, o és la vostra primera experiència...
2: Bueno, en mi caso yo no había hecho teatro antes, pero esta es mi tercera, este es mi tercer estreno, y sí, ha sido también todo un proceso para mí, ¿no? Proceso como actriz y como profesional, como acompañadora, ¿no? Pero te pones ahí donde se desdibuja un poco el rol que está dentro del Estel, digamos, y sales al teatro y trabajas desde otro lugar, ¿no? Así es que sí, un desafío muy bonito, nervios también por igual, y la sensación de grupo también muy bonita, todo.
1: Sí, en el meu cas, sí, jo tenia experiència prèvia, jo venc de mestre escolar, amb una colla molt cultura de mestre escolar, per tant, sí, tenia experiència, i quan vaig conèixer l'Estel i vaig començar a fer feina allà, vaig dir, aquí tinc l'oportunitat d'unir dues coses que, uau, m'agraden molt i pot ser molt... molt guapo, i no sé, ja fa molts anys que estic fent teatre amb Estepa Teatre, i bueno, aquí seguim.
0: En ganes, no? Entenc d'estrenar aquí, que podrà venir públic, coneguts, familiars... Quina resposta té el públic en aquestes obres?
1: Bueno, tenim un públic que hem anat afiançant de poquet a poquet, que ja m'es coneix, és un públic que són familiars, amics, gent de la comunitat, gent que coneix l'Estel per primera vegada, gent que no ha sentit xerrada, que tenim un grup de teatre que es diu Estepa Teatre. Afortunadament, hi ha molta gent que ve a veure'm-nos, i per això ens agrada poder oferir un producte que també els pugui agradar a ells, no només a nosaltres, de tot un escenari.
0: I ja per acabar, jo vos he de demanar, encara hi ha entrades i on se poden comprar?
1: Sí, les entrades se varen posar ahir a la venda i se podeu comprar a través de la web del Teatre de Manacor, teatredemanacor.cat, i també una estona abans de l'estrena, allà al capvespre.
5: Sí, queden entrades.
1: Sí, queden entrades, eh?
0: I tothom està convidadíssim, els nostres oients que mos estan escoltant. Molta merda, vos tenim des de Ràdio Nacional. Gràcies. I moltíssimes gràcies per venir. És que sou Maria Antònia i Miquel, és que sou participants de l'Estel i integrants d'aquesta companyia. Dani Ginebroza, director de la companyia, Carme Serrano i Bernabé Bogliaccini, abans ho he dit bé, ara no m'ha sortit tan bé, que sou integradora social i psicòloga, i també tots participareu en aquesta obra, Les Assembleistes, dijous que ve al Teatre de Manacor. Moltíssimes gràcies per venir.
4: Gràcies.
6: A punt de fuga, volem saber.
0: I ara parlam de ciència, en concret d'Ars Magna Semiconductors, una empresa derivada de la UIB dedicada al disseny de xips d'intel·ligència artificial. El seu objectiu és dur al mercat una tecnologia pròpia desenvolupada a la universitat que permet executar models d'intel·ligència artificial directament en dispositius petits. Per acabar d'aterrar tot això, ja ens escolta Pel Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la UIB i impulsor també d'aquesta empresa. Bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
0: Això se diu empresa spin-off, no? En què consisteix això?
7: Bé, un spin-off és una empresa que emergeix d'una entitat que pot ser una entitat pública o privada, en el qual, pues, donat que per les, en aquest cas per la part de la universitat s'han arribat a una sèrie de conclusions, en aquest cas una tecnologia, i com que ja està més enllà de l'abast o de l'objectiu de lo que és l'entitat, pues lo que fa és crear una empresa paral·lela de la qual la universitat és part per tal de fer l'explotació d'aquesta tecnologia.
0: I quina aportació fan aquests nous xips?
7: Sí, l'aportació bàsicament és ser capaços de donar amb molt baix consum i també baix cost econòmic pues, certa intel·ligència a dispositius que puguin fer feina el que se diu en la perifèria de forma autònoma, és a dir, que no hagin de menester estar en connexió amb un núvol on hagin d'enviar dades i rebre les solucions de l'IA, sinó que directament en el dispositiu que pot ser autònom, pot tenir, normalment té baixos recursos d'energia per poder fer els seus càlculs, en el qual pues, ser capaços de que un dispositiu autònom pugui tenir certa intel·ligència i no dependre d'un núvol.
0: Uh-huh. I això millora la tecnologia ja existent a la universitat?
7: Sí, bé, bueno, actualment aquest camp que es diu processament en la perifèria, en la qual pues són això, dispositius amb una certa autonomia, és un camp en expansió i amb molt d'interès per part de la indústria, no? I en aquest cas pues, la universitat posa el seu petit gra d'arena posant una tecnologia pròpia, 100% balear, que bueno, hem atret l'interès, en aquest cas, d'un fons de capital risc, que és Behavioral Capital, i que, bueno, al qual estem agraïts, i a partir d'allà pues, començam a anar de la mà per tal de crear un producte, de crear productes dins aquesta línia.
0: I aquests xips tenen un alt rendiment energètic, no?
7: Exacte, és a dir, la diferenciació és la capacitat de donar autonomia d'intel·ligència a un sistema que tingui pocs recursos energètics. Per tant, el que és la figura de mèrit de l'eficiència energètica, és a dir, què és el que obtens a partir de l'energia que inverteixes, quan obtens més, pues, més eficiència, i això implica pues, més autonomia i també més menors costos energètics, que això també és un punt en valor. I per això fem servir bàsicament dues tècniques. Una són tècniques de probabilitat, és a dir, internament el xip el que fa, en lloc de fer càlculs exactes, fa càlculs probabilístics, i com que per fer machine learning has de fer decenes de milers o centenars de milers de càlculs per tal d'obtenir un resultat, pues, diguéssim que les variacions de les probabilitats, diguéssim, se van contrastant entre elles per tal d'obtenir un resultat. I això mos facilita el tenir un baix cost energètic en tot aquest procés. I, bueno,
0: I això ha estat una feina de molt de temps. Quant de temps heu estat per dissenyar-los?
7: Bé, això és un camí bastant llarg, amb moltes de prova, moltes de variacions, de dissenys similars que utilitzen aquesta tecnologia estocàstica o aquesta tecnologia probabilística, que va començar fa darrer de més 15 anys. Ara bé, el que és la tecnologia que finalment s'ha consolidat, pues, se va començar a fer a final de 2020. Ja se va protegir, se va començar a protegir 2021 i, bueno, per tant, s'estirien xerrant de 5 anys de disseny d'aquesta versió de comates definitiva utilitzant aquesta tècnica probabilística.
0: I això tindrà recorregut fora de l'àmbit universitari?
7: Exacte, de fet, l'objectiu de l'Spin-off és crear productes que vagin en la línia de les demandes socials. En aquest cas, nosaltres ens centrem més en el que sempre se centrarà inicialment, en el que és el processament intel·ligent d'àudio, de forma que seran aplicacions, la primera aplicació serà d'àudio, aplicada a l'automoció. De fet, fa bastant d'anys que tenim relacions amb empreses americanes que se dediquen a desenvolupar metodologies de computació en la perifèria aplicades al món de l'entorn de l'automoció, ja sigui per detectar efectes anòmals com pot ser rotura de vidre o xocs o fins i tot el que és la monitorització de renou del motor per tal de fer un manteniment predictiu. És a dir, en aquest cas, el primer producte va en la línia aquesta. De totes formes, és una tecnologia genèrica que se pot aplicar a multitud de casos.
0: Se pot aplicar a altres
7: sí,
0: bandes.
7: Sí.
0: Idò, per Lluís Rosselló, moltíssimes gràcies per atendre'ns, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la UIB. Gràcies.
7: Moltes gràcies a tu.
0: I també gràcies, Víctor Bejarano, per l'ajuda tècnica per a fer aquesta entrevista.
6: A punt de fuga, fem sa mitja.
0: I com cada dimecres acabem parlant de bones notícies, i avui ho feim amb Enrique Mas. Bon dia.
8: Bon dia, Paula. Bueno, jo volia demanar-te si tens alguna coseta a casa teua. Tu saps què diuen dels animals, no?
0: Sí, que són els millors amics dels homes.
8: Doncs bona notícia d'avui ens du fins a Eivissa, perquè sembla que arriben bones notícies per a Icram.
0: La coseta que arriba en Pastera a la Pitigosa Major, no?
8: Sí.
0: Que acompanya durant la travessia un jove d'Algèria.
8: Sí, perquè el Tribunal Suprem li ha donat la raó a l'Ajuntament d'Eivissa i no només a suspendre l'ordre de sacrifici, sinó que permetrà que Icram continuï vivint al centre de protecció de Sacoma. Manu Jiménez és el regidor de Benestar Animal del consistori.
9: Icram lleva más de un año en cuarentena, aislada, bajo control veterinario, permanentemente y sin representar ningún riesgo para la población gracias a las medidas del Ayuntamiento de Ibiza acordadas con la Conselleria.
8: El tribunal ja ha admès que sacrificar a Icram sense que s'hagi resolt el recurs provocaria un perjudici irreversible.
0: Evidentment ja no tindria sentit aquest recurs.
8: És el que demanaven a l'Ajuntament d'Eivissa i és que la Direcció General de Salut Pública va demanar el sacrifici de l'animal perquè venia d'un lloc amb ràbia i, claro, ja...
0: Vidó, estem molt contents per Nicram. I així arribem a les 2 del migdia, que vam així punt de fuga amb aquesta bona notícia, les notícies de les Illes, a partir de les 2:10.
10: Són les 2, l'hora en Canàries.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 hores. Sandra Urdín.
11: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 4 horas en el interior de la Audiencia Nacional, casi 3 declarando. Con un receso ha durado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calamá le ha preguntado como investigado por el rescate, recuerden, de Plus Ultra y por la pieza separada que investiga el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido retirada del pasaporte y comparecencias quincenales después de que Zapatero no haya respondido sobre las joyas y haya negado haber ejercido cualquier influencia para rescatar la aerolínea. Vamos a ver si tenemos ya decisión del juez. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
12: Buenas tardes, y la última hora es que el juez Calama rechaza imponer las medidas cautelares para Zapatero que pedía la Fiscalía y las acusaciones populares, alegando riesgo de destrucción de pruebas y apelando a la gravedad de los hechos. Habían pedido retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. El juez dice que su declaración no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad que provocaron su imputación, pero afirma que Rodríguez Zapatero es una persona de pública notoriedad y sería difícil que pudiera ocultarse. No existe, dice, un riesgo de fuga real y actual. Todo después, como dices, de 3 horas de declaración en las que ha contestado fundamentalmente al juez, porque su letrado apenas ha preguntado. En ese tiempo, según fuentes jurídicas presentes, ha negado haber ejercido ninguna influencia ni para Plus Ultra ni con ningún funcionario. De hecho, niega que conociese que había un contrato por el que se ganaría un 1% de comisión por el rescate. No ha contestado sobre las joyas incautadas en su despacho. Dice que ya aportará documentación sobre ello en unos días. En cualquier caso, ha recurrido la decisión de Calama de no suspender el interrogatorio por esas piezas. La intención del expresidente del Gobierno era comparecer ante los medios tras la declaración judicial, pero no ha podido, por razones de seguridad. Ha emitido un comunicado en el que dice que proclama su inocencia. Asegura que siempre se ha conducido con decencia y honradez. Afirma que confía en la justicia y dice que ha presentado una autorización universal y voluntaria para que pueda comprobarse que no tiene ni sociedades, ni dinero, ni activos financieros fuera de España.
11: Gracias. El Partido Socialista, en un comunicado, reitera su respeto a la justicia y su confianza en Zapatero. Los aliados tradicionales del Ejecutivo dicen que necesitan más explicaciones que las de ese comunicado. Zapatero en particular y los casos de corrupción que salpican al PSOE en general han sido hoy la llaga en la que el PP metía el dedo constantemente en la sesión de control al Gobierno. La oposición y algunos socios siguen exigiendo elecciones. Sandra Gallardo, buenas tardes.
13: Buenas tardes. A esta hora, PSOE y Gobierno mantienen el apoyo a Zapatero.
14: Estamos confiados en que pueda defender su inocencia.
13: Tras declarar ante el juez y ese comunicado del expresidente, siguen confiando en su inocencia, aunque hoy Pedro Sánchez no lo ha dicho cuando Feijóo le ha dado pie.
15: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
16: Que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
13: En la sesión de control, el Gobierno evitaba el tema. En los pasillos, la ministra Morán cuestionaba el origen de la investigación.
17: Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
13: Defendía a Zapatero en una semana judicialmente complicada para el Gobierno. Los socios Podemos-PNV ven la legislatura en las últimas.
18: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
19: Presenten los presupuestos, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
13: Sánchez insiste en llegar a 2027.
11: El mundo sigue mirando a Francia, el G7, donde el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Irán de que si a Teherán no le gusta el memorando de entendimiento alcanzado y no se comporta, volverán a lanzar bombas. Sobre el documento que ha filtrado Bloomberg, dice que es falso. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Ese texto avanzado por Bloomberg permite a Irán volver a vender petróleo de inmediato, restablecer sus accesos a los servicios financieros y bancarios, abre la puerta a levantar el resto de sanciones estadounidenses contra el régimen de los ayatolás y, por si fuera poca concesión, compromete a Estados Unidos y al resto de los países vecinos a financiar la reconstrucción de Irán con la cifra de 300.000 millones de dólares. ¿Va a pagar Estados Unidos a Irán? Falso, acaba de decir Donald Trump.
21: But we are not in red. That's a false story that got picked up incorrectly.
20: Es una falsa historia que ha sido redactada incorrectamente, dice Trump sin más precisiones. El acuerdo implica concesiones varias a Irán, a cambio la promesa de Irán por escrito de que no tendrá nunca un arma nuclear, un compromiso que el régimen iraní había asumido en realidad mucho antes de la guerra, lo tiene por escrito desde hace décadas.
11: Gracias. Los mercados parece que sí creen que esta vez va a ser la vencida. Hoy el IBEX ha vuelto a romper una nueva barrera. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
22: Buenas tardes, continúan las subidas hoy con avances
2: más contenidos, pero que aún así permiten al IBEX anotarse nuevos máximos históricos por encima de los 19.200 puntos. El petróleo sigue a la baja, que por debajo de los $80 por barril, hasta mínimos desde el inicio de la guerra. Wall Street de momento apunta a avances ligeros con la mirada puesta en su banco central. Hoy es la primera reunión con Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, que navegará entre la esperada prudencia por el repunte de la inflación, de hecho no se prevé que el organismo toque hoy los tipos de interés, y también entre la presión de Donald Trump para que baje esas tasas.
3: Gracias, Aymar. Rosa Perarna, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Sandra.
23: Empezando con un nombre propio, el del astronauta estadounidense Christina Cook, la primera mujer en viajar a la Luna a bordo de la misión Artemis II, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
24: What struck me wasn't necessarily just Earth. It was all the blackness around it.
23: Tras un vuelo de 9 días y de estar más lejos que nunca de la Tierra, Cook contaba que lo que más le había impactado era la oscuridad alrededor de nuestro planeta. El jurado Princesa de Asturias ha destacado su contribución para extender las fronteras de la humanidad. Oviedo, Guillermo Verdín.
25: El jurado la ha galardonado por ser un ejemplo de superación personal, una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres, y un símbolo de cómo los seres humanos podemos alcanzar grandes objetivos juntos. Un mensaje que ella misma transmitía en su regreso de la expedición Artemis II, con una frase que se recogía en el fallo leído hoy por el presidente del jurado, el jefe del Ejecutivo asturiano Adrián Barbón, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Tierra, sois una tripulación, sois un equipo.
23: Pues aquí en la Tierra seguimos muy atentos al tiempo, al calor. Los termómetros empiezan a subir de forma generalizada. Hoy se superan ya los 35 grados, aunque lo peor llegará a partir del fin de semana. La EMET cree que podemos estar entre la primera ola de calor del año. Rubén del Campo es su portavoz.
26: Es probable que del domingo y durante unos cuantos días la temperatura media de España sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
23: Y además del calor, mucho ojo a las tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de fuerte viento, especialmente en el noroeste. Lo han sufrido esta pasada noche en la comarca del Bierzo, en León. La intensa lluvia ha dejado aislados a 300 vecinos. Silvia Nogueiro, cuéntanos, buenas tardes.
27: Buenas tardes. En solo media hora la tormenta descargó tanta agua que el caudal del río arrastró piedras, barro y restos de la vegetación quemada por los incendios del pasado verano en Faro. La alcaldesa de Penanzanes, Enar García, compara la situación con la Dana de Valencia. Los vecinos lo vivieron con angustia.
28: Bajamos a mirar y la verdad que daba pánico.
29: Lo llevó todo. Árboles, la carretera, eso, impresionante, impresionante. Pasé mucho miedo.
30: Una cosa es las fotos que veis y otra cosa es verlo aquí. Me hace un recuerdo hacia la Dana brutal, ¿eh?
27: La fuerza del agua afectó a la única vía de comunicación del Valle de Fornela. Esta hora siguen aislados, aunque se espera que a lo largo de la tarde se pueda recuperar la circulación en al menos un carril de la infraestructura.
23: Y una cosa más antes de los deportes, como les hemos venido contando estos días, la fiebre del Mundial ha disparado la venta de camisetas de las selecciones. Pues bien, la policía ha detenido a 95 personas en una operación contra las falsificaciones. Se han intervenido 16 toneladas de material. Chema Puente.
31: 60.000 camisetas en el mercado negro que hubiesen alcanzado 7 millones de euros. La camiseta más falsificada, la blanca de la selección española. Operación internacional en la cual ha participado Policía Nacional contra las redes de distribución. 95 detenidos de nacionalidad senegalesa. Algo significativo también que miles de camisetas de la selección alemana han podido ser intervenidas, cuyo destino iba a ser las Islas Baleares. El precio depende de la calidad de la falsificación, entre 10 a 30 euros cuando en la tienda oficial son 130. La distribución en mercadillos, internet y comercios orientales.
11: Bueno, pues en los deportes, 4 partidos para completar la primera fase de buta a la Portugal de Cristiano Ronaldo y de Bernardo Silva, el nuevo fichaje del Real Madrid. Daniel Ampuero, buenas tardes.
32: ¿Qué tal? Buenas tardes. El centrocampista de 31 años firma por las 2 próximas temporadas por el club blanco tras desvincularse de su anterior club, el Manchester City, con el que ha sido campeón de la Champions a las órdenes de Pep Guardiola. Bernardo Silva está en la convocatoria de Portugal, que hoy se estrena en el Mundial con su partido ante la República Democrática del Congo en Houston. También juega otra selección puntera, Inglaterra ante Croacia en Arlington, en Dallas, y 4 partidos en total. Además, el Ghana-Panamá y el Uzbekistán-Colombia, que echarán el cierre a la primera jornada de esta fase final del Mundial. En Chattanooga, en Tennessee, hoy es día de descanso para la selección española de fútbol. Después de esta breve pausa vendrá la preparación para el siguiente partido. El domingo nos enfrentamos a Arabia Saudí en Atlanta de nuevo.
11: Pues nosotros volvemos a 12:30 con más noticias. Ahora se quedan con las más cercanas, con las que les traen nuestros compañeros de los centros territoriales.
0: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España, a las Islas Baleares.
1: Bon dia, són les 2:10. La població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys. Això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones. De complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i es quedarien a només 2 dècimes de la Comunitat Valenciana. Avui és dimecres, 17 de juny. Julià Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. L'antiga presó de Palma, solució habitacional temporal.
4: Per a determinats col·lectius professionals, Cort ha aprovat avui l'avantprojecte que preveu construir-hi 139 habitatges dotacionals.
1: Tornen les pasteres.
4: Quasi un centenar de persones han estat interceptades les darreres hores en 4 embarcacions, 3 d'elles a Cabrera i una Formentera.
1: I en els esports?
4: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb l'Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 34 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el temps estable, amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 35 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. A les Illes Pitiüses, cel variable amb clars i núvols, amb possibles tempestes o precipitacions febles. No es descarten també fang amb aquestes precipitacions a causa del pols en suspensió. A la resta, més sol i cel poc ennuvolat o clar, però amb boires al matí. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Eivissa, 18 a Palma i 17 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en portada, la població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys. Això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones.
4: Sí, de complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i es quedarien a només 2 dècimes de la Comunitat Valenciana. Aquest creixement del 16,2% suposa duplicar la mitjana estatal, que queda en el 8,6. L'INE calcula que l'arxipèlag guanyarà 69.000 llars els pròxims 15 anys.
1: Una de les principals conseqüències d'aquestes projeccions serà, de ben segur, un increment de la crisi de l'habitatge. Per això, les administracions van cercant distintes solucions. Avui, per exemple, l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal per col·lectius professionals que inclourà 139 habitatges dotacionals. Margarida Blanquer, bon dia.
6: Bon dia. Cort ha fet l'anunci en complir-se una setmana del desallotjament de les persones que residien a l'immoble. La Junta de Govern ha aprovat també l'inici de l'expedient de contratació per redactar el projecte bàsic i l'execució de les obres. La portaveu és Mercedes Celeste.
7: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals. Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
6: Pel que fa a les persones desallotjades la setmana passada, el Bisbat de Mallorca assegura que la diòcesi ja tramita l'acollida d'algunes d'elles als diferents recursos del que disposa, en col·laboració amb entitats com Càritas. En aquest sentit, el bisbe Sebastià Taltavull defensa que l'acollida s'ha de fer de manera personalitzada per garantir que les persones disposaran d'un espai en condicions per viure-hi.
8: Per part nostra segueix oferta i ben clara i ben definida de que volem ajudar a acollir sempre que se faci, jo ho vaig dir molt, respectar molt la dignitat de cada persona, perquè se cuida de ser individual. No és allò que fan massa un grup i col·loquen-los a un puesto i volem acollir ajudant a la persona a que faci el seu procés d'integració.
1: I més per Palma, exigeix explicacions al batle Jaime Martínez per unes imatges de violència policial contra un grup de migrants a la platja de Palma. Amador Bausà, bon dia.
9: Bon dia. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren una intervenció de gran contundència de la policia local contra un grup de persones migrants, assegura la portaveu del grup municipal. Neus Trullol demana la compareixença de Jaime Martínez i dels responsables de Seguretat Ciutadana per donar explicacions sobre els criteris d'actuació dels agents.
10: I mostren una intervenció policial d'una violència alarmant. Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic. Ho hem vist amb el desallotjament de l'antiga presó, on la persecució de les persones que viuen a caravanes, i ara ho veiem contra les persones migrants. Es balla ja no pot callar.
9: La portaveu municipal ha mostrat la seva confiança amb la policia local, Mercedes Celeste.
12: La policia local està fent un treball extraordinari, tanto en la playa de Palma como en todo el resto de la ciudad. El trabajo de la policía local es complejo. Cuando yo oigo esto, y ya lo digo en primera persona, es absoluta confianza en la policía local de Palma, absoluta confianza en la policía local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro, confianza absoluta en la policía local de Palma.
1: Més coses, perquè quatre pasteres amb 97 persones a bord han estat interceptades les darreres hores a les Balears.
4: La darrera avui de matí a Formentera. La Guàrdia Civil ha interceptat a 23 persones en línia de costa a la zona d'Esmitjorn. Delegació de Govern també ha comunicat avui l'arribada de tres pasteres més ahir a l'arxipèlag de Cabrera. La primera amb 28 persones a bord fou rescatada a migdia a una milla nàutica al nord de l'illa i més tard, a les 8:20 del vespre, es rescatava una segona embarcació amb 21 persones a unes d'en 9 milles nàutiques al sud-est de l'illa de Cabrera. Finalment, 25 persones foren interceptades a línia de costa a la zona de la punta de Nanciola, també a l'illa de Cabrera.
1: L'Ajuntament de Palma ha tret a licitació el nou contracte de gestió de les escoletes externalitzades amb les millores salarials acordades amb les educadores de 0 a 3 anys després d'haver fet vaga 3 setmanes al mes de maig.
6: Els plets del contracte compten amb un pressupost de 12,8 milions d'euros, un milió més que l'expedient previst inicialment el passat mes de gener per donar compliment als acords per millorar els salaris. També proposa incloure un pagament únic a la primera nòmina, equivalent al complement autonòmic del 15 de gener al 31 d'agost, quan és previst que entri en vigor el nou contracte, explica la portaveu municipal Mercedes Celeste.
7: Incloent-hi els increments previstos en el conveni estatal, el reconeixement de la insularitat mitjançant un complement autonòmic i la incorporació d'increments addicionals com a criteri de valoració per a l'adjudicació.
1: I la Conselleria d'Educació ofereix als mestres de l'escola pública un nou permís especial retribuït que permetrà als docents gaudir d'un any sabàtic a canvi que renunciïn a un 20% del salari durant 5 anys.
9: Els interessats hauran de comunicar la voluntat d'obtenir aquest permís amb 5 anys d'antelació i a partir de llavors ja cobraran només un 80% del salari. Al 5è any, el docent no haurà de fer feina i tot i així seguirà cobrant el 80% del sou. La proposta l'ha presentat el conseller d'Educació, Antoni Vera, qui assegura que aquest model ja s'ha implementat amb èxit a altres comunitats autònomes.
13: La persona que vol el 5è any diguéssim tenir aquest permís ja t'ho ha demanat 4 anys abans i tu ja pots preveure que hi haurà un permís en el 5è any i és un permís que va acorde amb la resta de comunitats autònomes que ja ho han implantat.
1: Un de cada 5 alumnes que estudia formació professional a les Balears ho fa en un centre privat. És una de les dades recollides en un informe elaborat pel sindicat Comissions Obreres, que alerta de la progressiva privatització d'aquest tipus d'ensenyament. L'informe destaca també que l'oferta de cicles a la pública s'estanca mentre que la privada ofereix de cada vegada més graus, especialment a distància, i copa així algunes especialitats relacionades amb la rama sanitària i màrqueting.
4: Les matriculacions per estudiar FP han crescut el doble en els darrers 5 anys als centres privats que els públics. Estudiar una formació professional a la xarxa privada suposa una despesa d'entre 2.000 i 12.000 euros anuals, un cost que moltes famílies, i especialment a les illes on el cost de la vida s'ha disparat, tanca la porta als alumnes amb mancos recursos. María del Barrio és responsable de joventut a Comissions Obreres.
14: La formació professional no puede depender de la renta familiar. Si una persona joven quiere formarse en una titulación con salida laboral y no encuentra plaza en la pública, el sistema le está trasladando un mensaje profundamente injusto. Y es que si puedes pagarlo, sigues, si no puedes pagarlo, te quedas fuera.
4: El sindicat denuncia que la xarxa pública presenta dèficits d'equipament, tecnologia i plantilles que la privada ha sabut aprofitar oferint cicles sense demanar requisits d'accés i classes online. Aquest tipus d'ensenyament, segons Comissions Obreres, s'ha convertit també en un mercat d'alta rendibilitat per a les empreses.
2: És un mercado puro y duro y de alta rentabilidad económica y financiera. Por esto hay centros que se pueden permitir el lujo de abrir con una superdotación porque el coste de implementación del servicio, voy a decirlo así porque es un servicio, está amortizado en menos de año y medio con la matrícula del alumnado.
1: I l'Escola Verge de Lluc de Palma denuncia que s'ha vist obligada a cancel·lar una excursió a la platja perquè l'empresa de transport que havia contractat els va comunicar, amb només un dia d'antelació, que preferia destinar el vehicle contractat al transport de turistes.
6: El centre lamenta que el servei estava contratat des del mes passat de març i tillen d'injust i desagradable el tracte rebut. I és que asseguren l'activitat tenia l'objectiu de fer comunitat i d'oferir l'oportunitat a molts nins de visitar la platja. Des del centre subratllen que hi ha nins que, per condicions familiars o socials, no tenen garantit poder anar a la platja amb amics i amigues els mesos d'estiu. Iñaki Aikar, director del centre, reclama algun tipus de garantia pels centres en aquests casos i demana una intervenció de la conselleria.
3: Com pot ser que hi hagi empreses que ens donen servei en temps d'hivern i se retirin en temps de temporada turística? Crec que la conselleria o el govern haurien de fer algun tipus de conveni amb les empreses que vulguin treballar amb el sector educatiu, garantint que el servei és per tot el curs.
6: Els 160 alumnes que havien d'anar avui d'excursió han quedat al centre fent jocs d'aigua.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: El veïnat de Binissafua Platja, Menorca, guanya la batalla contra l'antena de telefonia mòbil instal·lada en un dels entorns més poblats de la zona. L'Ajuntament de Sant Lluís ha ordenat la paralització de les obres i l'activitat de la infraestructura.
9: És una torre de 23 metres d'alçada ubicada en una zona poblada a pocs metres d'un parc infantil i de la platja. Ha generat una gran controvèrsia entre els veïnats preocupats pels efectes sobre la salut i el paisatge. Han recollit més de 1.000 signatures a favor de la reubicació de l'antena i fins i tot el restaurant que ha pactat acollir-la al seu aparcament els dona suport. Escoltam la presidenta de l'associació.
1: I a Menorca, encara a Menorca, els usuaris del port de Sanitges, Mercadal, estan d'enhorabona. El govern ha anunciat que ha finalitzat el tràmit per dotar-los d'una autorització temporal que els permetrà mantenir els actuals punts d'amarrament durant un període de 3 anys mentre continuen les actuacions necessàries per consolidar una solució estable per al port dins el marc normatiu vigent. Ho ha anunciat avui el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, qui considera que la solució permet garantir la conservació d'un enclavament que reuneix importants valors ambientals, patrimonials, arqueològics i paisatgístics.
15: Hi ha un compromís de no contaminar, de llevar els fems, de no obrir camins i de contribuir entre tots al manteniment d'aquest paratge que tenim, que és un patrimoni de tots els menorquins que tenim que cuidar.
1: I Més per Mallorca adverteix de la possibilitat que el Consell de Govern, via decret llei, modifiqui aquest divendres la protecció del Parc Natural d'Estrenc sense necessitat de passar pel Parlament.
4: El portaveu del partit, Lluís Apasseguià, ha subratllat que coneix les intencions i les seves relacions, les del govern, amb uns certs interessos econòmics.
16: Estrenc és una línia vermella que no els deixarem creuar. Per tant, aquesta modificació que van endur de la llei per poder canviar els termes els termes de protecció i de gestió del Parc Natural d'Estrenc sense passar pel Parlament, quedarà xorca. Perquè, ja els ho dic, ni Més per Mallorca, però sobretot la societat mallorquina, no permetrem que facin el que tenen pensat de ben segur fer en el Parc Natural d'Estrenc.
4: Entre d'altres efectes, també ha destacat que l'entrada en vigor de la llei d'acceleració de projectes estratègics fomentaran el lloguer turístic en edificis protegits, la gentrificació dels pobles i ciutats i la construcció i la pressió en rústic.
1: 2:24, moment ara per la informació esportiva.
9: Pablo Maffeo ja és a Atenes per passar reconeixement mèdic amb l'Olympiacos, equip entrenat per l'espanyol José Luis Mendilibar. El jugador ha dit que guarda una especial estima a l'afició i reconeix que ell no ha forçat la sortida.
17: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato
18: las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos.
9: L'altra sortida que està més avançada és la de Vedat Muriqi. El jugador podria viatjar en les pròximes hores a Turquia per fer el reconeixement mèdic amb el Fenerbahçe. I a Primera Federació, la UD Eivissa ja ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona, que ha dit que arriba per intentar dur l'equip a la segona divisió.
19: El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues, muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
9: Per això ja fan feina per construir un equip amb una quinzena de jugadors nous que comparteixen aquesta ambició. Diu que ja han començat els contactes i l'objectiu és tenir la plantilla gairebé completada quan comencin els entrenaments. El nou projecte de la UD Eivissa ja fa les primeres passes amb la presentació ahir també del director esportiu Michel Sand. I a més qüestions, el Palma Futsal ha fet balanç aquest matí de la seva temporada, un curs on s'ha quedat a les portes de classificar-se per la Champions, però on ha disputat tres finals i ha alçat la Intercontinental. Tant el president, José Tirado, i el seu entrenador, Antonio Vadillo, l'han valorat positivament, malgrat que s'han quedat a les portes de poder guanyar més títols. L'acte més ha estat marcat pel comiat de Lin i Mario Ribillos, tota una llegenda en la història de l'entitat. Avui s'ha acomiadat de la que ha sigut la seva casa 4 anys i on ha guanyat 3 Champions League i 3 Intercontinentals. El jugador formarà part de la pròxima temporada de l'Inter Movistar, però se'n va de l'illa amb els deures fets.
20: Pero bueno, me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no?
9: També s'ha acomiadat Lin, futbolista de 40 anys que va arribar de darrera hora del passat mercat per cobrir la baixa de Marcelo, però que ha servit per sumar experiència a un equip jove. El jugador assegura que abandona el club content de formar part de la seva història.
20: Cuando uno su foco lo pone en ser mejor cada día, a la larga pues está viendo lo que hoy se ha convertido en Palma Futsal. Yo llevo muchos años en esto y el crecimiento de este club ha sido brutal, así que contento y satisfecho de poder formar parte de la historia de este club.
1: I avui a la cultura parlam d'Antoni

0: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte català, la Catedral de Mallorca inaugurarà demà una gran exposició sobre la reforma i la intervenció artística que ell mateix va realitzar entre els anys 1902 i 1915. La mostra fa un recull de tota la feina d'investigació i conservació realitzat durant anys que treu a la llum peces que fins ara no es coneixien.
1: L'exposició d'un partitol Gaudí a la Seu de Mallorca, litúrgia, art i modernitat. En ella la Seu proposa una mena de viatge pel visitant en tres espais diferenciats. A la primera part, a l'interior de la mateixa catedral, s'exposen peces que va dissenyar el propi Gaudí, tals com maquetes originals de la reforma del presbiteri. Allà, explica el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, es va traslladar al cor, que fins al moment estava al centre del temple, per donar més importància i protagonisme als fidels.
2: Diu, una seu pel bisbe, posa un altar enmig, un altar per Déu, i llavors lleva el cor, tot el que diran que hi havia, i el posa dalt, i posa la nau tota ben oberta, ben lliure, una nau per es poble. Per tant, el bisbe, Déu i es poble formen aquest conjunt que dona sentit a la seu.
1: L'exposició s'inaugurarà demà a les 6:30 de l'hora baixa i es podrà visitar durant un any sencer.
3: I ara què? Ara què hi sé?
0: I en clau musical, avui el protagonista serà Alejandro Sanz.
1: Sí, el cantant oferirà avui a Somos un dels concerts més esperats de la temporada dins la gira Hi haurà què. 10 anys després de la seva darrera visita a Mallorca, Alejandro Sanz arriba a l'illa per presentar les cançons del seu darrer treball, on ha col·laborat, entre d'altres, amb el mallorquí Relsby, i tampoc no faltaran temes clàssics de la seva trajectòria, com Palmeras en el Jardín, que sentiu de fons. El concert començarà a les 10 de la nit, però les portes de l'estadi s'obriran 2 hores abans. El DJ Jaume Colombas farà de taloner.
3: Después dejaste mi alma varadero y la Cibeles me pregunto por ti.
0: Recordeu que l'AMT ha reforçat el servei d'autobús ara totes les línies que passen per Somoix, això si no voleu agafar el cotxe per anar al concert. Nosaltres ho deixem aquí, la informació local torna a Ràdio Nacional al butlletí de les 4.